0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, ruego silencio. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Míriam Nogueras i Camero, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula quan vulgui.
1: Com veu Catalunya? Gràcies.

0: Les mañanes de Ràdio Nacional.
1: Disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners de...
0: Juan Ramon Lucas.
1: A la plaça Catalunya.
2: En la ràdio pública.
0: Ràdio Nacional de Espanya. La ràdio por delante.
3: Falta un dia...